0: se habría olvidado de dejarla en la escuela infantil después de llevar a su hijo mayor al colegio, quedando la pequeña durante horas encerrada en el interior del vehículo. El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias está ofreciendo atención especializada a la familia.
1: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Bon dia, els ho estem contant des de primera hora del matí. Els professors valencians segueixen concentrats a aquestes hores en els voltants de les Corts, en el novè dia de vaga indefinida, mentre dins de l'hemicicle s'està celebrant la sessió de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Les protestes educatives estan centrant el debat i el president ha aprofitat una de les seues intervencions per a dir-li als sindicats que la negociació està oberta, però els xantajes, diu Pérez Llorca, no.
4: Todos y cada una de las reivindicaciones que hace la educación están en un documento puesto sobre la mesa. Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan. Abogo por una mejora de la educación, sí. Pero no voy a tolerar que se utilice a los estudiantes y a los padres
5: silencio
4: como chantaje de cara al gobierno valenciano.
3: Des de Compromís, el seu síndic Joan Baldoví ha respost al president que ha acusat a l'esquerra de polititzar la vaga.
6: I clar que hi ha reivindicacions polítiques, millorar les condicions laborals dels docents, del personal de 0 a 3 anys, baixar les ràtios, recuperar les plantilles, culminar el pla edificant, assegurar les condicions tèrmiques en les aules, garantir la presència del valencià.
3: Salvament Marítim ha rescatat esta passada nit a 9 persones migrants que anaven en una pastera a 44 milles nàutiques d'Alacant. El Centre de Coordinació de Salvament de València ha mobilitzat a una auxiliar d'aquestes persones. Es tracta de 18 homes i una dona, tots d'origen magrebí. Posteriorment han sigut traslladats fins al port d'Alacant. I es contem també que la Guàrdia Civil ha detingut a un home quan es trobava a punt d'abandonar València després de ser desmantellada una plantació de marihuana en una finca de la localitat valenciana d'Ontinyent, que tenia un sistema ininterromput de videovigilància i amb més de 1.200 plantes en el seu interior. Adeu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: La ONG AEMS Ríos con Vida ha recibido el premio Luz Verde Agua por su proyecto Adopta un Río. La iniciativa lleva 20 años cuidando del río Palancia y supone un modelo de cogobernanza entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la ONG, que ha permitido la regeneración y protección del río.
9: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
10: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. El cap del Consell presideix este migdia davant del Palau de la Generalitat un minut de silenci per a condemnar la mort fa uns dies en la localitat alacantina de Dolores d'una dona i el seu fill a mans presumptament d'un home que...

0: després es va suïcidar. També s'ha guardat un minut de silenci avui davant la seu de la delegació del govern. La delegada en la comunitat, Pilar Bernabé, ha condemnat aquest nou crim masclista.
1: Condenar con toda rotundidad la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Son ya 21 mujeres asesinadas en este 2026, tres de ellas en la Comunidad Valenciana, tres menores asesinados en lo que llevamos también de 2026, dos de ellos en la Comunidad Valenciana.
0: I les comunitats governades pel Partit Popular, entre elles la Valenciana, han criticat avui dijous el Pla Estatal d'Habitatge que els presentarà avui la ministra Isabel Rodríguez en la Confederació Sectorial, encara que han anunciat que votaran a favor de rebre els seus fons. Els contem també que el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil d'Alacant, en el marc d'una operació juntament amb agents medioambientals de la Generalitat, han investigat a un home de 41 anys com a presumpte autor de 24 delictes contra la seguretat col·lectiva per incendis forestals suposadament comesos en la zona de Serra Grossa. I la Policia Nacional ha detingut a Benidorm a tres homes que han ingressat ja en presó per tràfic de drogues. Bon dia.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Pues ya está por aquí Boropeiro, que queremos preguntarle a qué hora se acabó el besamanos anoche de la Virgen, a qué hora.
1: Hola,
0: te
1: ¿qué
0: fuiste?
1: Tal.
0: ¿A qué hora pasó la última persona?
1: Digo, voy a quedar a salirme aquí en la bolsa del caldo, pero no.
0: No, si vas tú pregunte también, pero...
1: Pero bueno, que ya llame. Que, ¿a qué hora acabó? 2:20. 2:20.
0: Sí, sí.
1: 2:20 de la matina es cuando pasaba... sí, el último de participant. Pero, pues mira, per el orden era... Jo passi dels últims, evidentment, passar l'últim és impossible. Jo passi dels últims i després passa ja el president dels seguidors, la camarera, i després ja passa don Álvaro i don Melchor. I ahí s'acaba ja, ¿vale? Se canta l'himne de la coronació, que és superbonico, i només canta l'himne de la coronació. Bueno, evidentment, don Melchor pues, agraïa a tot el món, a tots els que han estat, a tota la gent que vingué de pobles. No mos ho han dit encara.
0: Ara
1: preguntarem
0: no.
1: A... Estàs per ho pregunte jo.
0: Ma mare va intentar anar en les amigues, eh?
1: Va intentar, no?
0: Va intentar perquè preguntaren, hi havia cola, i van fer un rato la cola, i de repente li preguntaren a una xica, però tu des de quan estàs així? Des de les 9 del matí.
2: Ai, Déu
0: les 12.
2: Meu.
0: I diu, pues, crec que no mos poden quedar. L'any que
1: ve. A veure, ahir sí que n'hi queden dos moments. Uno, quan t'aplegui jo, que aplegui sobre les 11 del matí, que la cola estava passant la casa vestuari camí del Micalet, i uno per la nit, que jo sí que plegui tard, perquè nosaltres el que fem 2 anys anava a sopar i acudir un poc més tard.
0: O sea,
1: no? Que un amic m'envia una foto i em digui la cola plega quasi al Micalet. Jo això no ho havia vist en els últims anys que vaig jo. O sigui, tota la plaça plena i damunt una cola de... hasta el Micalet i tal, ¿vale? I acaba 2:20 de la matina. Més o menys sempre acaba a aquesta hora, no? Pas que el final és molt xulo també, perquè fas aquesta... l'himne de la coronació, després li fiquen els ferros
0: per alçar-la
1: i emportar-se-la, i entonces se l'emporten per un puesto i quan tanquen fan la descoberta després de cantar l'himne de la coronació i tal, i la veritat és que és molt bonic. I doncs això pues, agraeix a tot el món que participa, evidentment, que ve de molts puestos de la Comunitat Valenciana, i després posa pues, policia, protecció civil, Preu Roja, que tenen faena cascoporro, que tots són marejos del sol, la gran, per no dir-te tot, no? La majoria calor, perquè no tot el món porta el paraigües, no tot el món va preparat allí, perquè dius, bueno, pues està un ratet. N'hi ha que va per primera vegada, diu, un ratet, 2 hores, jo calcule que la cola més menys són 2 hores i mitja de cola, el que tens que fer per poder pegar-li, per poder fer el besamans a la Mare de Déu, no? Però donar enhorabona a seguidors, a tot el món que organitza tots els anys, encara queden besamans, però ja són fallers, no? Ara hi venen els besamans de les falles, i crec que és el dimecres, quan la fallera major, les falleres majors de València, les quals també participen i acaben, ara venen falles de Cascoporro allà al besamans, que és molt bonico, i, però és una meravella, la Mare de Déu, és una locura, o sea, la cantidad de gente.
0: Sí,
1: yo que tengo la grandísima sorte de poder entrar, porque hay que desprenderse entrar y tal, y poder bore, poder grabar, cantar la escolanía, ir, un momento que canta la escolanía, que yo es maravilloso. Entrar y se había en Monchete 60.

0: s'enterra que venen d'altres països cantant i de Mare de Déu, o sea, és tot molt improvisat i molt bonico, no? És molt de proper, d'estar proper de... Però la quantitat de gent, si estàs un rato i te sentes en un banquet o estàs simplement dret mirant la gent que passa, a veure-la, i després t'esperes un poquet fora, i conforme ells en sentes, sols tens que sentir el que diu la gent, és una locura, o sea, és meravellós.
1: Claro.
0: Que prop, eh? Que, ui, jo quan l'ha mirat no podia ni mirar-la. Uf, he tingut que agachar la vista, que impressió, que meravella, que tal, i la gent de veritat alça el cap, la mira, perquè la tens superpropet, i plora, o sea, cada porta, el que deia, dorme, això, mil peticions, mil plegàries, mil promeses complides, i jo què sé, pues és superbonico, no? I el que dius tu del manto, no? La gent passa de tot. Ahir l'últim que passava, l'últim que passava era un home major ja que portava dos rosaris. I feu així, però és un poquet, home, que s'enganxava aquests dos rosaris i ell passava per el manto. Dic, home, perquè darrere d'ell, curiosament, anava allà Creu Roja, policia, seguidors i ja treballadors de la basílica, etc. Són els últims en passar, porten tot el dia allí. Currant i de més, però...
1: I n'hi ha gent que se para i està massa rato i
0: no, la gent ho sap, la gent sap que pot estar allí un tal
1: i
0: després, si uno va al teu costat, pot fer una foto mentre que va al teu costat darrere de tu, davant.
1: Però sense parar-se, perquè la gent està esperant-se.
0: Però la veritat és que és superbonic. I xiquets a cascoporro.
1: Ja.
0: O sigui, nanos, però nanos...
1: Sí, sí, bebés.
0: Mare de Déu, si n'hi ha passat de nanos, tu. I sobretot, quan jo ni per la vespre, per la vespre canvia la cola de la dels nanos i la de la gent més major, la gent que va pues, en carreig i tal i qual, en vez de pegar la volta, lo que fa és anar-se en recte perquè el Palau de la Generalitat, hasta el Palau de la Generalitat aplegava, o sea, la cola era tremenda, no? O sea, una barbaritat. I nanos, claro, jo plegui per la vespre per veure com estava l'horatge, a les 6 i algo, ja sé, tot i sent d'escola, imagina la cola de nanos, aplegava ombra amb la ballena, jo dic, ui, que barbaritat. Però superbonico, a mi és un dia que em pareix superapassionant. I ara, doncs, avui n'hi ha congrés, seguís el congrés, i n'hi ha votacions superimportants, etc. Aixina que avui estarem pendent, avui sí que podem anar. Ahir no, era impossible. I fer un programa superxulo, gent de Falles, començant a parlar de campanes i campanars de València. I tots els oients per Instagram mos dia que una vegada, és veritat, fer un programa de campanars, i el que sap la gent que està connectada per Instagram, farem un programa de campanars. És que la història dels campanars, les campanes, els tocs de campana, etc. És super, super bonica, no? Tu vingui a reir que digui la notícia esta de que havien portat la campana a beneir i tal, i a partir d'ahí té una història super xula. El d'Alchemesí, Àlex.
1: Ah, sí, Àlex Berger.
0: Portarem mal, perquè se sap de campanes i la mare que va, el que no està escrit també. I a Pablo, el meu amic Pablo, i aquesta gent sap, és veritat.
1: Una bona tertúlia, ahí, de història de les campanes.
0: No, jo sí que m'he recordat que hi ha un dia que toquen totes, i és el dia del Corpus.
1: És el dia del Corpus, quan sonen totes.
0: Ho contarem, aquesta història està bonica.
1: Pues sí, pues gràcies, Boro, per apropar-nos l'actualitat fallera i festiva de la nostra ciutat i més allà. Es queden ara més ports, ja saben, després en informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Que tinguem molt bona vesprada. Adéu.

0: Toros en Apunt. Viernes desde las ventas, toros de la quinta para el Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Dios le guarde. Sábado desde Bocairent, 6 victorinos para Rubén Pinar, Román y Álvaro Lorenzo. Y domingo desde las ventas, Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda con toros de Alcurrucén.
1: Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La comunitat educativa en peu, novena jornada de vaga indefinida i negociacions a hores d'ara trencades. Bona vesprada. Les portes de les Corts Valencianes han sigut avui l'escenari triat ací a València per a escenificar la protesta. Allí han hagut a més una onada de dimissions de directors de centres educatius de tota la comunitat. És el nostre tema un dia més de portada que es contem junt a altres notícies que estan passant ací a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es deia, les protestes del professorat valencià de l'educació pública s'han traslladat este nou dia de vaga a les portes de les Corts, aprofitant la celebració de la sessió de control al Consell. Els docents insisteixen que cal reobrir la negociació. Seguint la protesta en el Parlament valencià està Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada. Els docents exigeixen propostes clares i compromisos concrets per a desencallar la situació. La pilota, diuen, la té en la seva teulada al govern valencià. Marc Candela, portaveu de l'STPB.
4: Nosaltres simplement hem vingut ací a dir-li a les Corts Valencianes i al president Pérez Llorca que el conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que per tant cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. Perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, doncs que intervinga el president. I si no, doncs ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, doncs que se'n vagin.
3: El president ha rebut uns minuts al carrer a un grup de manifestants, entre ells directors de centres, que han presentat la seva dimissió.
5: Intentar parlar i arribar a un entendiment. Jo estic fent ganes d'arribar a un entendiment. Planificar bé les coses. Algo està fent mal amb l'espars.
3: Diu Pérez Llorca que cal intentar arribar a un acord i que té ganes també nosaltres, deia este grup de docents, que han tenyit de nou amb les seues samarretes verdes i jupetins grocs els carrers al voltant de les Corts, on continuen a hores d'ara.
2: Gràcies, Núria. Ara en seguida tornarem amb tu perquè allí, a les portes de les Corts Valencianes, també han acudit 8 centenars de directors de centres educatius de la comunitat que han presentat ja la seva dimissió, o ho faran en les pròximes hores, si la conselleria no accepta reprendre la negociació amb els sindicats i acceptar totes les reivindicacions que té la comunitat educativa. En concret, són més de 100 equips directius de totes les etapes educatives els que ja han formalitzat la seva renúncia, Amparo Sánchez.
6: Entre ells, Víctor López, director del CEIP Las Higuerillas de Requena, y Jaume Olmos, director del CRA Benevites, Quart de les Valls.
7: Los equipos directivos hemos dicho basta ya, no podemos soportar situaciones como tener alumnos 3 meses sin profesor y hemos decidido que hasta aquí hemos llegado.
8: Tenen motius més que de sobra per a presentar les nostres dimissions perquè no volem continuar tapant forats que està deixant la conselleria. Considerem que són moltes les mancances que hi ha a nivell d'infraestructures, a nivell de personal, d'alumnat.
6: Altres equips directius han portat a les Corts la seva renúncia i l'han presentada de forma simbòlica. Renúncia que formalitzaran si no es reprenen les negociacions i s'arriba a un acord. En part d'Aro, directora CEIP Sant Pere, Txelo Bosca, directora del CEIP Angelina Carnicer i Sara García, directora CEIP Vicente Graus.
9: Esta mañana estábamos llorando las tres porque realmente no queremos dejar nuestro cargo. Hay mucho esfuerzo detrás.
10: Como nos vamos a casa con la sensación de no haber podido atender a la inclusión, al alumnado, cubriéndonos entre nosotras cuando hay bajas, sin parar de atender sustituciones.
11: Ha llegado el momento de que la consellería tome nota, de que la consellería sea consciente de cuál es la realidad de los centros educativos. Pero están las escuelas de 0 a 3, están los colegios de educación especial.
2: I tornem a les Corts i tornem amb tu, Núria, perquè els crits de consellera dimissió s'han escoltat ahir fora, també dins de l'hemicicle, en una sessió de control en la qual el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat l'oferta d'educació al professorat. També ha acusat a l'esquerra d'agitar el carrer.
3: Com estem contant, els sindicats et diuen que la pilota està en la teulada del Consell, però el president Pérez Llorca l'ha tornada a passar, insistint que estan oberts al diàleg. Això en una sessió de control amb samarretes verdes en la bancada de l'esquerra. Escoltem el cap del Consell i el síndic del PSPB, José Muñoz.
12: Lo cierto, señor Muñoz, es que el gobierno de España le niega el dinero a los valencianos para la sanidad, para las políticas sociales y para la educación. Pero a pesar de ello, hemos hecho la oferta educativa más ambiciosa y mejor económicamente hablando de todas las comunidades autónomas de España.
13: Señor presidente, lo tiene muy sencillo. Acepte la financiación del gobierno de España que le da 3.700 millones de euros más a la comunidad valenciana.
14: Si ustedes quieren reducirlo en cuestión silencio. De salario, primero, preocúpense porque se han subido el salario. Salario todos ustedes. Dimita, consellera. Dimita, señor presidente.
2: En la mateixa línia, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, qui ha assenyalat al president per tindre, diu, el carrer en flames.
15: Una letanía que han estado repetiendo vostè y la consellera estos días es que algunas reivindicaciones eran justas, pero otras eran políticas. Es una reivindicación política que la consellera expuse a ella mateixa el 8% y al cos d'inspectors. O això és una decisió misericordiosa.
12: Les portes obertes per al diàleg. En soles 5 mesos de president he fet una oferta molt
16: senyor
12: millor
16: Baldoví,
12: que 8 anys vostès governant. Sense mentides, sense manipulacions.
2: Durant la sessió, un grup de manifestants de l'Assemblea de Docents han tirat bitllets amb la cara del cap del Consell i de la consellera. Carmen Ortí ha denunciat la difusió d'imatges seues en xarxes socials incitant, diu, a l'odi i ha insistit que continuarà treballant perquè l'acord es tanque com més prompte millor. Gràcies, Núria. Avui, professorat, famílies i alumne de l'ensenyament públic també s'ha tornat a concentrar a Castelló. Allí ha estat Juanjo Tobar.
17: Els representants sindicals de Comissions Obreres i STPB han denunciat la falta de negociació, diuen, de la conselleria, a la qual acusen de fer política amb l'educació i a la que demanen la seva dimissió.
18: Li demanem a la consellera que, si no és capaç de negociar, que dimitisca, perquè estem en un moment molt complicat.
19: La política de l'educació és mantindre aquesta llei de llibertat educativa, que el que fa és arraconar el valencià, això sí que és política, invertir tants diners per a la privada, per a l'escola privada, quan estan dient-nos que no hi ha diners per a la pública, per tant, que deixe d'enganyar.
17: Prop d'un miler de persones s'han concentrat en este nou dia de vaga a Castelló i esta vesprada hi ha convocada una manifestació que hi serà a les 7 de la vesprada des

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Ja saben, este programa en el que mitja horeta de ràdio compartirem coses que passen al nostre territori. Parlarem de música, avui tenim un convidat molt especial. Repassarem tot allò que succeeix als principals espais de l'Institut Valencià de Cultura, en eixa agenda cultural. Tindrem molta música, però primer fem una ullada, ja saben, a l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Què passa un dia més per eixa vaga educativa?
2: Pues sí, la comunitat educativa està en peu. Les protestes del professorat valencià de l'educació s'han traslladat en este novè dia de vaga a les portes de l'Escorxa, aprofitant la celebració de la sessió de control. Els docents insisteixen que cal reobrir la negociació. Exigeixen propostes clares i compromisos concrets per a desencallar, diuen, la situació. La pilota, asseguren des de l'STPB, la té el govern valencià. El president ha rebut uns minuts al carrer a un grup de manifestants, entre ells a directors de centres que han presentat avui la seva dimissió, perquè precisament allà a les portes de les Corts Valencianes també han acudit centenars de directors de centres educatius que han fet ja, han fet ja efectiva la seva dimissió, o la faran en les pròximes hores si la conselleria no accepta respondre les negociacions. Per exemple, Víctor López del CEIP, la Siguerillas de Requena, i Jaume Olmos, director del CRA Benavites Quarts de les Valls, sí que l'han fet. L'escolta.
3: Los equipos directivos hemos dicho basta ya, no podemos soportar situaciones

0: Diem en la qual el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, defensa l'oferta d'educació al professorat i també ha acusat a l'esquerra d'agitar el carrer. Com estem contant, els sindicats diuen que la pilota està en la teulada del Consell, però el president Pérez Llorca l'ha tornat a passar insistint que estan oberts al diàleg. Això en una sessió de control amb samarretes verdes en la bancada de l'esquerra. Durant la sessió, un grup de manifestants de l'Assemblea de Docents ha tirat bitllets amb la cara del cap del Consell i de la consellera Carmen Ortí. La consellera d'Educació ha denunciat la difusió d'imatges seues en xarxes socials incitant, ha dit ella, a l'odi i insistint en que continuarà treballant perquè l'acord es tanque com més pronter millor. Hem estat en les Corts avui i també aquestes protestes s'han repetit per part de professors, de famílies i d'alumnes de l'ensenyament públic, per exemple a Castelló, on esta vesprada hi ha convocada una manifestació que eixirà a les 7 des de la plaça de les Aules. Sí. També a Alacant, on s'han tornat a concentrar davant de la delegació del Consell, on la plataforma en defensa de l'ensenyament públic d'Alacant ha tornat a convocar per a demà una altra manifestació amb la participació de les famílies que eixirà a partir de les 6:30 des de les escalinates de l'Institut Jorge Juan. Contarem també que segueix la setmana de vaga de metges en la Comunitat Valenciana per a demanar al govern central un estatut específic de la professió i al govern autonòmic una aplicació d'este menys lesiva del que han proposat. I este matí també s'han convocat minuts de silenci al nostre territori per a condemnar l'assassinat en Dolores a Alacant d'una dona i el seu fill a mans del seu marit i pare, que era guàrdia civil. La delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat a tots estar alerta perquè, diu, s'acosten dades molt difícils en feminicidis. I el conte també que Salvament Marítim ha rescatat esta nit a 9 persones migrants que anaven en una pastera a les costes alacantines.
1: Doncs ja saben, més actualitat informativa aquesta vesprada a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana. Gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè continuem en Comunitat Valenciana en la onda, que ara, bé, anem a ficar-los bona música.

0: tienen cura. Y por eso no se acaban nunca.
1: Dijous de molta música així a Comunitat Valenciana en la onda de parlar de llançaments, d'aniversaris, de concerts, i ho fem de la mà del nostre company Javi Mendigatxa, amb esta veu tan meravellosa. Javi, bona vesprada.
2: Doncs sí, Begoña, és un luxe poder sempre escoltar la veu de Víctor Manuel, i és que Víctor Manuel forma part d'una generació de cantautors que entenia i entén la música com una forma de compromís. Crec que a més està en aquest moment de la vida en el qual es fan les coses per gaudir. I és això el que segur que aconseguirà que dissabte al Palau de les Arts de València. Gaudir ell i fer gaudir els centenars de persones que s'acostaran fins allí per a fer un viatge en el temps en els seus clàssics i també per a gaudir de la seua nova música. Això sí, les entrades estan quasi esgotades, així que si algú vol veure en directe a Víctor Manuel aquest cap de setmana, que s'afanye. Però, com sempre, abans estan nosaltres en Comunitat Valenciana en la Onda. Víctor Manuel, buenas tardes, bienvenido a Onda Cero.
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas de poder ver qué es lo que tienes preparado para esa parada que vas a hacer en Valencia, en el Palau de les Arts. Decía yo en la presentación que creo que estás en ese momento de la vida, Víctor Manuel, en el que las cosas ya se hacen por disfrutar. No sé si es así.
3: Sí, bueno, la verdad es que lo disfruto muchísimo en el escenario. Y esas 2 horas y media que estoy ahí, pues para mí es como un oasis maravilloso en medio de este desierto mundo que tenemos ahora mismo, que no sabemos por dónde nos llueven los tortazos. Sí. Y de repente plantarme ahí en medio, cantar

0: Nutrec.
1: Una semana más les hablamos de salud, en concreto sobre cómo afecta el aire contaminado a nuestra salud. Para saber más sobre este asunto contamos con la ayuda de Nacho Arias. Buenas tardes, Nacho.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son las causas de la contaminación del aire?
2: Pues las causas de la contaminación del aire podemos dividirlas en dos grupos. En el primero nos encontramos los agentes externos naturales o derivados de la actividad humana. Es el caso del humo del tabaco, los productos químicos procedentes de ambientadores, insecticidas o cosméticos, el CO2 propio de la respiración o la basura. Y en un segundo grupo se encuentran los materiales de construcción y el estado de conservación de los hogares y los lugares que habitamos. En este grupo debemos tener en cuenta que las humedades son un factor muy negativo para la salud.
1: ¿Y cómo afectan los aparatos del aire acondicionado a la calidad del mismo?
2: Los aires acondicionados también están bajo vigilancia. Uno de los problemas de estos aparatos es que no renuevan el aire y solo lo recirculan. Una ventilación natural es lo más recomendable, siempre que sea posible. Cuando no lo es, se puede apostar por medios artificiales como la central de tratamiento de aire. Y para ello, empresas como Murprotec pueden ayudarnos a renovar y regular la temperatura y calidad del aire en nuestros hogares y empresas.
1: Muchísimas gracias, Nacho, y hasta otro día. Buenas tardes.
2: Hasta otro día y muy buenas tardes.
3: Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
4: ¡socorro!
3: No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
0: Murprotec.
5: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Dichaus de contar-los i apropar-los tot allò que succeeix en l'agenda de l'Institut Valencià de Cultura. Fem un recorregut i comencem per l'Auditori de Castelló. Tenim música. La presentació de l'àlbum Originals. El repertori està format per composicions originals de Fernando Marco, en les quals s'estableix un diàleg constant entre la tradició del jazz i una mirada contemporània. Serà dijous 21 de maig a les 7 i mitja de la vesprada. Si ens n'anem al Palau de Congressos de Peníscola, tenim cinema amb El Agente Secreto, 1977, en un Brasil turmentat per la dictadura militar. Marcelo, un quadragenari que fuig d'un passat turbulent, arriba a la ciutat de Recife, on espera construir una nova vida i retrobar-se amb el fill. Tot es complica quan descobreix que les forces governamentals el persegueixen i les amenaces de mort plenen sobre el seu cap. Dissabte 23 i diumenge 24 de maig a les 7 de la vesprada. Ens n'anem al Teatre Principal de Castelló. Tenim Teatre Am Forever. És la història d'una família que es va allunyant del que va somiar que seria. Reflectides amb humor i ironia les contradiccions de l'amor, posa el focus en temes com la paternitat, l'educació, la discapacitat, la sobreprotecció, la sexualitat o la violència. També, tal vegada, el que pertorba i emociona és que la història d'esta família podria ser la de qualsevol. Dissabte 23 de maig a les 7 de la vesprada. I ens n'anem al Teatre Arniches d'Alacant, on tenim teatre dansa. Les Dolientes Error, 21-13, un espai blanc desinfectat, una morgue en, o uns limps o un espai etern de llum, de somni. En este marc té lloc Les Dolientes Error 21-13, un ritual de dol que ens reconeix provisionals. Tres actes, tres llenguatges i tres anys de dol han constituït una peça en què s'imagina la pròpia mort. Divendres 22 de maig a les 8 i mitja de la vesprada. I ara a València tenim Teatre amb la Manxa, en el Teatre Rialto, producció pròpia de l'Institut Valencià de Cultura, una història sobre la família i el dret a somiar. Una casa, segurament una casa menuda i vella d'un poble. No sabem com és de menudeta ni de vella, ni quin és eixe poble, tot és borrós. El que sí sabem, encara que tampoc és segur, és que en esta casa menudeta i vella viu una família o alguna cosa que si li assembla, una família que no pot deixar de mirar.

La paret de la seua cuina. Entre el silenci, la por, la incertesa i la curiositat, miren la paret, no poden deixar de mirar-la. Teatre La Manxa, al Teatre Rialto de València, el dijous i diumenge a les 7 de la vesprada. I acabem el recorregut a la Filmoteca de València, on tenim La Tentació. La Tentació vive arriba, cinema, dins del cicle dedicat a Billy Wilder. Arriba aquest títol imprescindible, un home que es queda tot sol a sa casa de Nova York durant l'estiu, mentre la seva esposa i els seus fills estan de vacances, intenta aprofitar la situació per a flirtejar amb l'atractiva dona que viu en el pis superior al seu edifici. Serà dissabte 23 de maig a les 6 i diumenge 24 de maig a les 8 i quart de la vesprada. Tot això és el que fa a l'agenda de l'Institut València de Cultura. Però acabem este programa amb música.

Extinta y Tiempos, la cançó de Jorge Drexler, que ens ha recomanat el nostre convidat d'avui, Víctor Manuel. Amb esta cançó ens acomiadem avui, tornem demà a les 2:30 en Comunitat Valenciana en La Onda. I es queden amb esta cançó i també amb Por Fin i amb molta més informació aquesta vesprada, així, a Onda Cero. Adeu.

0: president?
1: He fet una oferta molt millor que 8 anys vostès governant. Sense mentides, sense manipulacions.
2: Durant el ple, un grup de manifestants de l'Assemblea de Docents han tirat bitllets amb la cara del cap del Consell i de la consellera. Carmen Ortí ha denunciat, a més, la difusió d'imatges seues en xarxes socials incitant, diu, a l'odi i ha insistit que continuarà treballant perquè l'acord es tanque com més prompte millor.
3: I avui també ha hagut més concentracions. A Castelló, professora, famílies i alumnat han tornat a reivindicar mesures per al sector educatiu. Juanjo Tobar.
4: Els representants sindicals de Comissions Obreres i STPB han denunciat la falta de negociació, diuen, de la conselleria, a la qual acusen de fer política amb l'educació i a la que demanen la seva dimissió.
5: Li demanem a la consellera que, si no és capaç de negociar, que dimitisca, perquè estem en un moment molt complicat.
6: La política de l'educació és mantindre la llei de llibertat educativa, que el que fa és arraconar el valencià. Això sí que és política, invertir tants diners per a la privada, per a l'escola privada, quan estan dient-nos que no hi ha diners per a la pública. Per tant, que deixe d'enganyar.
4: Prop d'un miler de persones s'han concentrat en este nové dia de vaga a Castelló i esta vesprada ja convocada una manifestació que eixirà a les 7 de la vesprada des de la plaça Les Aules de la capital de la Plana.
3: A Alacant també han tornat a concentrar-se i han exigit a la Generalitat que torni a aquesta negociació perquè, diuen, el primer document que han rebutjat s'ha quedat curt. Ahí ha estat Juan Carlos Fresneda.
7: Sí, de nuevo docentes con pancartas en las calles de Alicante que reconocen estar cansados pero dispuestos a seguir hasta que puedan acabar con la huelga y no en falso. El presidente provincial de AMPE en Alicante, Alberto Meras, ha valorado además el gesto de los directivos y vuelve a exigir a la Generalitat que presente otra propuesta más aceptable.
8: Faltan muchas cosas, ¿eh? El tema económico se queda corto y los directivos, ese gesto que han hecho de dimisión en bloque, creo que va a ser para conseguir un punto de inflexión.
7: Desde la plataforma en defensa de la enseñanza pública de Alicante han vuelto a convocar para mañana otra manifestación con la participación de las familias desde las emblemáticas escalinatas del Instituto Jorge Juan.
3: Com destacàvem a l'inici, les mobilitzacions continuen i els sindicats de docents han convocat per a dissabte una altra gran manifestació que recorrerà la ciutat de València. Serà a partir de les 6 de la vesprada, eixirà des de la plaça de Sant Agustí i recorrerà el centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Prèviament, demà, d'aquest dia de la vaga, està convocada a les 12 una manifestació a València que transcorrerà entre la Conselleria d'Hisenda i la Generalitat. A la mateixa hora, Alacant i Castelló s'han convocat concentracions enfront de les delegacions d'Hisenda.
9: La brújula Comunitat Valenciana.
10: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
11: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
3: I se passem ara al sector sanitari perquè també segueix esta setmana la vaga de metges a la Comunitat Valenciana per a demanar al govern central un estatut específic de la professió i al govern autonòmic una aplicació d'este menys lesiva del que ha proposat Castelló. Lorena Pardo.
12: Este matí s'ha produït la primera trobada entre sindicats i Conselleria de Sanitat sense acord i després de manifestar-se ahir a València, Alejandro Calvente, portaveu del sindicat mèdic.
13: Que cumpla su propio programa electoral, que han incumplido sistemáticamente, porque el conseller incluyó en su programa electoral todas las peticiones que le hacíamos al Botànic y las ha incumplido todas. Además, se ha producido un empeoramiento de las condiciones laborales a través de normativas que han ido cercenando los derechos laborales de los médicos.
12: Les parts es reuniran la propera setmana, de mai ha convocades protestes als centres mèdics i al juny hi ha programada una altra setmana de vaga.
3: I per la seva part, el sindicat d'infermeria SAT s'ha posat en marxa una campanya informativa dirigida al personal d'atenció primària del nostre territori i als usuaris amb l'objectiu de visibilitzar les carències de plantilla estructural. El decret estableix un ratio de 1.500 targetes SIP per infermera i amplia les competències de les infermeres. No obstant això, la Conselleria de Sanitat diuen que no ha seguit contractant. Carlos Butxó és secretari d'Acció Sindical.
14: Que la Conselleria adecue los cupos de enfermería a los criterios contenidos en el decreto de primaria, que además realiza una cobertura de las vacaciones y permisos y libranzas de las guardias dentro de esos centros de salud y que además incorpore variables de complejidad asistencial como de paciente frágil, complejo y pluripatológico y aumente o refuerce las plantillas de enfermería y cree plazas estructurales.
3: I en clau agrària, les principals organitzacions i entitats representatives del sector del raïm de taula del Nispro de la Comunitat Valenciana han sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura que impulse també davant el govern central una reducció estructural

0: y permanente els índexs de rendiment net de l'IRPF aplicables a estos dos cultius dins del règim de mòduls. Segons Carles Peri, secretari general de la Unió, els actuals mòduls no reflecteixen la realitat econòmica d'estos cultius.
1: Que tenen un elevat component artesanal en tot el seu procés de producció i elaboració, que està provocant que tinguin uns gastos d'explotació molt elevats. Des de la Unió i la resta d'organitzacions i entitats representatives demanem a la Conselleria que impulse davant del govern central una reducció estructural i permanent.
0: Alerten de que eixa pèrdua continuada de rendibilitat pot provocar l'abandó progressiu d'estos cultius. I per la seva part, l'Associació Valenciana d'Agricultors busca també combatre la pinyola en els cítrics, en un dels problemes que més preocupa actualment a causa de la pèrdua de valor comercial en la posada en marxa d'un assaig en la seva finca experimental Sinyent a la Ribera Baixa per avaluar l'eficàcia i els costos de les malles antipolinització. Ho ha explicat, en este cas, també Alejandro Melià, gerent de serveis agrícoles de l'entitat.
2: Fruto de nuestra experiencia, hemos desarrollado dos sistemas para la colocación de este tipo de malla. Por una parte tenemos el sistema manual y por otra parte tenemos el sistema mecanizado. El tramado de la malla impide el paso de las abejas al interior del cultivo. Además, nos permite la realización de tratamientos fitosanitarios.
0: I la Generalitat ha donat per finalitzada també la segona fase del dispositiu extraordinari de retirada de residus generats per les riuades del 29 d'octubre del 2024 amb el tancament de l'últim punt d'apilament d'Enderroc situat a Paiporta. L'actuació ha permès retirar 58.400 tones de residus acumulats en este espai. El vicepresident tercer i conseller de la recuperació, Vicente Martínez Mus, ha reiterat que l'objectiu era garantir una gestió adequada.
3: En este últim esforç per replegar tot allò que s'ha generat en la pròpia reconstrucció. Jo vull ficar en valor i agrair tota aquesta tasca que ja no es veu, que ja s'ha tractat, que tinc que dir, a més, que s'ha tractat de forma escrupulosament correcta en termes mediambientals, dins de la dificultat que era, i això són copios tan grans.
0: Una vegada clausurats estos espais, correspon a les entitats locals evitar nous abocaments en les parcel·les utilitzades com a punts d'apilament. I mentrestant, Salvament Marítim ha rescatat esta nit a 9 persones immigrants que anaven en una pastera a 44 milles d'Alacant. També, d'altra banda, en clau judicial, cal destacar que després de 3 ajornaments, demà divendres comença a Orihuela el judici contra l'alcalde Pepe Vegara per un presumpte frau fiscal vinculat a la seva etapa empresarial anterior a la política. Vega Baja, Esther Sánchez.
4: La Fiscalía sostiene que en 2005, cuando formaba parte de una empresa vinculada a la ITV Vega Baja, se habría creado un sistema de facturación falsa para eludir impuestos con un perjuicio cercano al millón de euros. Por estos hechos se le atribuyen delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, con una petición de pena de unos 7 años de prisión. Vegara, que ha defendido reiteradamente su inocencia y que habla de simples discrepancias contables sin relación con su gestión municipal, se va a sentar en el banquillo junto a otros empresarios en un juicio que arranca ahora tras varios retrasos.
0: I este matí s'han convocat minuts de silenci per a condemnar l'assassinat a Dolores d'una dona i el seu fill. La delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat a tots estar en alerta perquè s'acosten dates difícils en feminicidis.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
0: Temps ara per l'actualitat esportiva que ens acosta Eduardo Esteve. Bona vesprada.
7: Què tal, Amparo? Bona vesprada.
0: Conta'ns com està l'actualitat en el dia d'avui.
7: Tenim ja els ulls ficats al gran partit que demà jugarà València-Bàsquet davant el Real Madrid a la Final Four d'Atenes. Serà les 8 de la vesprada i avui han parlat els entrenadors a Grècia. Per a Pedro Martínez, de poc importa la confiança d'haver eliminat a Panathinaikos o haver guanyat els últims partits.
8: Creo que no debería de ser exactamente así. Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
7: El que fa al futbol, quina és l'última hora del València que es juga a Europa el proper dissabte davant el Barça? Víctor, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Una última hora del València que passa per aquest penúltim entrenament realitzat per aquest matí per a preparar el partit del dissabte davant el Barça, un dia en el que tampoc hem vist a Lucas Beltrán, i sí que és molt complicat que pugui estar al 100% per entrar en la llista de convocats en la jornada de demà. Per cert, que avui l'equip ha tingut un dinar de final de

0: europeos y sobre todo la lucha por el descenso. Tienen que acompañar dos equipos al Oviedo, pero eso será el sábado. A las 9 empezará todo, a las 11 el drama final. Ahora, hasta luego.
1: ¡Hasta luego!
2: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
3: La brújula de Radio Estadio.
4: La brújula del Radio Estadio, con Eduardo Estévez.
5: ¿Qué tal? Bona vesprada. Ja saben, a partir d'ara i fins a les 9 de la nit tens per a repassar tot el que fa a l'esport a la nostra comunitat valenciana i tenim ja els ulls ficats al gran partit que demà jugarà València Bàsquet davant del Reial Madrid a la Final Four d'Atenes. Serà a les 8 de la vesprada i avui han parlat els entrenadors a Grècia. Per a Pedro Martínez, de poc importa la confiança d'haver eliminat a Panathinaikos o haver guanyat els últims partits. Víctor Llu, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Efectivament, avui comencem amb bàsquet perquè estem a 24 hores del gran somni de l'Eurolliga, de la Final Four, que ha de disputar-se demà a partir de les 8 de la vesprada amb la semifinal entre València Bàsquet i el Reial Madrid, amb la intenció d'aconseguir el passe a la final per primera vegada d'una gran competició europea. Este matí ha tingut joc la gran presentació amb la presència de tots els equips, amb l'entrenador de cadascun i uns dels jugadors més importants dels quatre conjunts que formen esta Final Four. I per part de València Bàsquet hem pogut veure y escoltar el técnico Pedro Martínez y también Jan Montero, el entrenador de Valencia Basket, a hablar de la importancia de arribar con confianza a esta competición.
7: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
6: Y per la seua part, una de les estrelles, Jan Montero, reconeix que l'equip arriba preparat per a la jornada de demà.
8: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Y yo y el grupo, como decía el coach anteriormente, creo que nosotros la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día, ¿no? Y tanto el entrenador confía en nosotros como nosotros en el trabajo del entrenador y yo creo que por eso sí, no tanto yo sino el grupo completo está preparado para eso.
6: Esta mateixa vesprada es l'última sessió d'entrenament, també se la faran al pavelló on demà es jugaran les semifinals i demà el partit començarà a les 8 en punt de la vesprada, partit que podrem seguir en directe en la sintonia de Radio Estadio a la província de València a través del dial 90.9 FM i també per descomptat a través de les aplicacions mòbils d'Onda Cero en la pàgina web i en l'aplicació per a mòbil, així com en el compte de Twitter, @ODValencia. Al marge del bàsquet, pendents també de la jornada del cap de setmana en futbol, l'última jornada de primera divisió, amb protagonisme per al València i per al Llevant. El València encara pot classificar-se per a la competició europea de cara a la pròxima temporada. Recordem que ha d'aconseguir la victòria davant el Barça i esperar un error tant del Rayo Vallecano com del Getafe. Este matí, penúltim entrenament a la ciutat esportiva de Paterna, un dia més sense Lucas Beltrán, així que és molt complicat que l'argentí puga estar en la convocatòria per acomiadar-se del camp de Mestalla, ja que recordem la pròxima temporada no continuarà en el conjunt valencianista. Un València que avui ha tingut a més dinar de germanor, dinar de conjura a la ciutat esportiva de Paterna per part de tota la plantilla. És l'últim dinar de la temporada que també ha servit, per tant, per acomiadar l'actual campanya. El partit és el dissabte i abans hi haurà també protesta convocada per Libertat València per tota la gestió de Meriton, protesta que començarà amb una caminada des de l'Ajuntament de València cap a Mestalla. I el Llevant, per la seva part, també este matí ha fet el penúltim entrenament abans de viatjar demà cap a Sevilla. Recordem que demà, a partir de les 9 i mitja, serà l'últim entrenament del Llevant a la ciutat de València. Després coneixerem també les impressions del tècnic Luis Castro de cara a aquest important partit. Amb un empat, el Llevant estarà ja la pròxima temporada en primera divisió. Recordem que el conjunt llevantinista també ha organitzat i financiat part del viatge de l'afició a Sevilla. Trens totalment esgotats i encara quedaven algunes places, però poques, en autobús per al gran partit del dissabte a les 9 en punt, esa última jornada del Campionat Nacional de Lliga.
5: Gràcies, Víctor. Al Villarreal, un altre futbolista molt important, confirma que deixa l'equip a final de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada. En una setmana que ve marcada per la emotivitat dels acomiadaments en el Villarreal Club de Futbol, de cara al partit del proper diumenge on se tancarà la Lliga davant de l'Atleti de Madrid. Ahir el club ja feia oficial l'eixida d'Alfonso Pedraza després de 15 temporades del conjunt de la Plana. Avui ha sigut tor d'un altre futbolista absolutament clau en la consecució d'èxits de les últimes campanyes, com és el cas de Dani Parejo, el futbolista amateur.